0: Gandía. Teléfono 96-287-1460.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Hay compañías más baratas, pero no todas están cuando las necesitas. En Escom te ofrecemos tarifas competitivas y una atención cercana valorada por nuestros clientes con un 3,8 en Trustpilot. Llámanos al 919-897733 o visítanos en nuestra tienda de Avenida de Valencia 50 en Denia.
3: ¿Problemas por las piezas de fontanería? En Saneamientos Martínez estamos para ayudarte. Todo en sanitarios, griferías, tuberías, muebles de baño, mamparas, azulejos, termos a precios incomparables. Visita la exposición en Saneamientos Martínez, Plaza Alquería Nova 7. Más claro que el agua. Saneamientos Martínez.
4: COPE Onda Naranja.
5: 90.6 FM.